Y fixa això, això no té molt de caix, però no deixa anar molt. Ai, fa una mica de riota, que això no m'anava fins al camí. Mau, com era que fins, no hi ha que s'acaixa, no hi ha que s'acaixa, no hi ha que s'acaixa, no hi ha que s'acaixa.